és ahir. Mas si sé per a què aconsec livrar-se tu antigament, tollant la vida de frente, deixant entrar el futur.